l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: will.
1: Música nit.
2: Música nit.
1: La música dels teus somnis.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicològica...

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Fenals i Santa Clotilde ja ho tenen tot a punt per viure aquest cap de setmana les seves festes d'estiu. L'Associació de Veïns i Propietaris de Fenals i Santa Clotilde ha preparat un programa amb activitats per a tots els públics, música, cultura i molta festa. Un dels moments més esperats arribarà dissabte a la nit amb els tradicionals focs artificials. Ens ho explica Mercè Herrera, presidenta de l'associació. Escoltem-la.
3: Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera, ho farà la pirotècnia Hermanos Caballet, que ho fa cada any, i la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
2: El programa també inclou una concentració de motos, una festa de l'escuma, un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella, una batucada i diferents propostes musicals. Les festes acabaran diumenge amb un dels actes més consolidats, la Botifarrada Solidària, que enguany destinarà la recaptació a Rodapeus, l'entitat que ajuda persones amb mobilitat reduïda.
3: Un altre dels nostres emblemes, que és la Botifarrada Solidària. Cada any la fem i destinem els diners a alguna associació, i aquest any és per als Rodapeus, que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret, i llavors entenem que vam decidir que aquest any la Botifarrada Solidària seria per ells. Amb la Botifarrada acabem, tanquem ja les festes.
2: La Botifarrada començarà diumenge a les 11 del matí i posarà el punt final a les festes de Fenals i Santa Clotilde.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.

0: pose en el teu tabú, baby.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioyuret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, la gran majoria de manera presencial. La xifra és especialment positiva perquè en només 6 mesos ja representa gairebé el 67% de totes les atencions registrades durant l'any passat. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, destaca sobretot aquest creixement de l'atenció presencial en un context cada vegada més digitalitzat. Una de les explicacions és el comportament del mercat nacional, que acostuma a visitar Lloret fora dels mesos de temporada alta. Escoltem-la.
3: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avasat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
2: Precisament el mercat nacional és el que més ha crescut. Ha generat més de 30.800 atencions, unes 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. També ha augmentat el mercat internacional. El creixement més important s'ha concentrat entre els mesos de febrer i abril, coincidint també amb la presència de visitants dels programes de l'IMSERSO durant la primavera. Pel que fa als punts d'informació, l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb un 48% del total de les atencions. Quigan ho relaciona amb el gran volum de persones que passen diàriament per aquesta infraestructura.
3: Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament doncs, en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren.
2: En segon lloc, se situa l'oficina del Museu del Mar, que concentra un 40% de les atencions, seguida de l'oficina central i la de Fanals. I què demanen principalment els visitants? Sobretot informació general i publicacions com el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. També hi ha moltes consultes relacionades amb la mobilitat i el transport i en tercer lloc amb el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com un dels principals atractius. Des de l'equip d'informació turística valoren especialment que, malgrat l'augment de les eines digitals, el tracte personal i presencial continuï guanyant pes entre els visitants.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials. En les últimes setmanes s'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació a la via pública. Ho ha fet excedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjants fora dels límits de l'autorització concedida. Es tracta d'una mesura que s'emmarca dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu d'ordenar i regular el funcionament dels establiments comercials de Lloret de Mar. D'altra banda, i tal com ha avançat el Diari de Girona, la Policia Nacional ha intervengut també més de 2.800 productes falsificats en 5 establiments de Lloret de Mar. L'operatiu ha permès localitzar, entre d'altres, samarretes esportives, ulleres de sol i joies falsificades. A Lloret, 3 persones han estat detingudes per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Diuen que som gent de mar obert, de platja i muntanya, de cola i piscina, de nit i dia, d'anar i de jugar, d'anar amb bici i sortir a barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping a botigues, d'hotel i de càmping. Diguin que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Major. Avui la penúltima audició dels Clasernes d'Escú, que enguany celebra recordant el seu centenari. La sessió d'aquest vespre anirà a càrrec a la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola Cobla Conrad Sau de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions de sardanes, oficis solemnes, cercaviles, bascuits, artistes,

0: concerts pedagògics, enregistrament, aplecs i concerts de música per coble. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar coble a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles del Care, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de gran autor com Enric Orí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Segarra.
1: Aquest sabte dia 29 ens han tots pagat a Lloc de Mar a les 10 de la nit per sentir una opció de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol, quan recuperen sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Sader o Omer Vieré.
0: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cova Bisbal Jove i aquesta nit es veu a Plaça Vila.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobes al web noradiollet.org. Escolta la fórmula de Ràdio Lloret Mar.

Remedi Loreto, obtenció i renovació permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la limitació gratuïta al permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 9-2-36-96-12.

Saps que tinc una ortopèdia a prop? Ortopèdia Lloret Sud. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de petjada, disseny de plantilles, mida en sistema d'alta precisió i un assessorament proper i personalitat. Ortopèdia Lloret Sud. Millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, cadires, pits elèctrics, minadors, grues, escutes. També disposem de calçat, pròtesi, articles per esportista i un espai per dona. Adaptem la teva llar. Trobaràs al carrer Sant Bonaventura 40 de Lloret. Telèfon 972 35 98 63. Visita ortopèdia-lloret-salut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia en Lloret de Mar.

gelat. Es fondran les xancletes d'un asfalt. I segurament també teva paciència amb la calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà. La teva connexió. Us manca més. Amfitec, tu tens fi d'alta velocitat. De fòria mòbil. Ser proper. Una resposta ràpida i confiança d'un equip que mai deixa penjat. A distir es fongui el calor. No la teva connexió. Amfitec, mai fallem com més ens necessites.

qualitat. Màxim, variat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia, una gran varietat de recomanacions i taps, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens veureu al costat del castell davant platja de Sa Calera. Telèfon 972 36 51 79.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Fanals i Santa Clotilde ja ho tenen tot a punt per viure aquest cap de setmana les seves festes d'estiu. L'Associació de Veïns i Propietaris de Fanals i Santa Clotilde ha preparat un programa amb activitats per a tots els públics, música, cultura i molta festa. Un dels moments més esperats arribarà dissabte a la nit amb els tradicionals focs artificials. Ens ho explica Mercè Herrera, presidenta de l'associació. Escoltem-la.
4: Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera, ho farà la pirotècnia Hermanos Caballet, que ho fa cada any, i la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
3: El programa també inclou una concentració de motos, una festa de l'escuma, un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella, una batucada i diferents propostes musicals. Les festes acabaran diumenge amb un dels actes més consolidats, la Botifarrada Solidària, que enguany destinarà la recaptació a Rodapeus, l'entitat que ajuda persones amb mobilitat reduïda.
4: Un altre dels nostres emblemes, que és la Botifarrada Solidària. Cada any la fem i destinem els diners a alguna associació i aquest any és per als Rodapeus, que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret i llavors entenem que vam decidir que aquest any la Botifarrada Solidària seria per ells. Amb la Botifarrada tanquem ja les festes.
3: La Botifarrada començarà diumenge a les 11 del matí i posarà el punt final a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: els teus ulls.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972-3721-84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

a Ràdio Lloret.

0: Ràdio Lloret. 90.2 FM.
1: Déjame aguantar la respiración.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioyoret.org. Club Pride. Nova Radio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Fanals i Santa Clotilde ja ho tenen tot a punt per viure aquest cap de setmana les seves festes d'estiu. L'Associació de Veïns i Propietaris de Fanals i Santa Clotilde ha preparat un programa amb activitats per a tots els públics, música, cultura i molta festa. Un dels moments més esperats arribarà dissabte a la nit amb els tradicionals focs artificials. Ens ho explica Mercè Herrera, presidenta de l'associació. Escoltem-la.
3: Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera. I ho farà la pirotècnia Hermanos Caballet, que ho fa cada any, i la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
2: El programa també inclou una concentració de motos, una festa de l'escuma, un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella, una batucada i diferents propostes musicals. Les festes acabaran diumenge amb un dels actes més consolidats, la Botifarrada Solidària, que enguany destinarà la recaptació a Rodapeus, l'entitat que ajuda persones amb mobilitat reduïda.
3: Un altre dels nostres emblemes, que és la Botifarrada Solidària. Cada any la fem i destinem els diners a alguna associació, i aquest any és per als Rodapeus, que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret, i llavors entenem que vam decidir que aquest any la Botifarrada Solidària seria per ells. Amb la Botifarrada acabem, tanquem ja les festes.
2: La Botifarrada començarà diumenge a les 11 del matí i posarà el punt final a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972-364-454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha reconegut aquest dimecres els 25 anys de col·laboració amb l'agència de viatges Nehar Travel, amb seu a Macedònia del Nord. Els seus propietaris, Nehar Selim i Anka Karapanseva, fa un quart de segle que treballen amb la destinació i que porten clients procedents de Macedònia fins a casa nostra. Durant tots aquests anys, Nehar Travel ha contribuït a mantenir la vinculació d'aquest mercat amb Lloret i també a reforçar la presència a la destinació entre els seus clients. Per aquest motiu, l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, i el regidor, Frederic Guic, han volgut reconèixer aquests 25 anys de relació i agrair la confiança de l'agència. La trobada s'ha fet aquest dimecres a l'alcaldia de l'Ajuntament. Durant l'acte, Nehar Selim i Anka Karapanseva han rebut un skyline de Lloret de Mar com a obsequi i reconeixement a la seva trajectòria i vinculació amb el municipi.
2: Altres notícies.
3: La policia local de Lloret de Mar informa de diverses restriccions de circulació i estacionament amb motiu de les festes de Fanals i Santa Clotilde, que se celebraran aquest cap de setmana. Les afectacions a l'estacionament s'aniran ampliant durant els pròxims dies al passeig Ferran Agulló, especialment entre la rotonda del carrer Ramon Casas i el carrer Domènec Carles. Pel que fa a la circulació, aquest divendres 28 d'agost, el passeig Ferran Agulló quedarà tallat entre Ramon Casas i Domènec Carles, de 8 del matí a 2 del migdia, i novament des de les 4 de la tarda fins a les 3 de la matinada. Dissabte, dia 29, el mateix tram estarà tallat durant la matinada i entre les 9 i quart i les 11 de la nit hi haurà també restriccions al passeig Ferran Agulló, al carrer Ramon Casas i al carrer Puerto Rico per als vehicles de més de 6.500 quilos o de més de 6 metres de llarg. També hi haurà afectacions al servei d'autobusos urbà de la línia 11. Divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia, el bus haurà de desviar-se pel carrer Ramon Casas i Isidre Nonell per reincorporar-se posteriorment a Domènec Carles. Dissabte al vespre, entre les 9 i les 11, el desviament es farà pel carrer Francesc Layret. Per aquest motiu, es recomana als vehicles procedents de l'Avinguda Amèrica que utilitzin el carrer Buenos Aires i evitin el carrer Puerto Rico. Diumenge 30 d'agost no hi haurà restriccions de circulació. La policia local demana als conductors que respectin la senyalització i planifiquin els seus desplaçaments durant aquests dies.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Volia preguntar-te com vas. Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quan dura una amistat. Potser s'ha acabat. Algú dins meu s'ha trencat i ho saps.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Teatre de Lloret fa un balanç positiu dels primers 6 mesos de l'any. La venda d'entrades ha crescut un 25% respecte al mateix període de l'any passat i l'equipament també ha incrementat el nombre d'espectadors. En concret, durant el primer semestre, el Teatre de Lloret ha rebut 30.108 persones, un 9% més que durant els primers 6 mesos del 2025. Les funcions de teatre, música i dansa són les que han experimentat un creixement més destacat, amb un 87% més d'assistents que l'any passat. Entre els espectacles que han tingut una millor resposta del públic hi ha Un sogre de lloguer, La corona d'espines, El dia del Batussi, Plaer culpable i Beethoven. El regidor de teatre de Lloret, Frederic Guic, posa en valor la feina que hi ha darrere de la selecció de la programació. Escoltem-lo.
4: Darrere de tot això hi ha una feina molt, molt, molt important per part de l'equip del teatre. No es compren les obres per catàleg, sinó que es fa un seguiment molt acurat de tot el que hi ha a la programació a l'estat espanyol, fins i tot perquè també portem obres d'arreu de l'estat espanyol, i això fa doncs que portem obres que siguin d'un atractiu important per tots els espectadors que tenim en el nostre teatre.
3: Un altre dels punts destacats de la temporada ha estat el cicle dedicat al director lloretenc Xavier Albertí. Les diferents propostes han reunit prop de 700 espectadors i han servit per reforçar l'aposta del Teatre de Lloret pel talent local i la creació contemporània. Guic també destaca la vinculació d'Albertí amb Lloret i la projecció que dona el municipi.
4: Home, ens hem d'aprofitar de tenir un geni com en Xavier, de tenir-lo aquí i de que doncs, sempre porti el nom de Lloret arreu i sempre doncs, tingui un record per nosaltres, i és aixecar el telèfon i en Xavier mai té un no per nosaltres. D'ell doncs, podem destacar moltes coses, però per sobre de tot és que és molt lloretenc.
3: Segons el regidor, el Teatre de Lloret es troba en un molt bon moment, fruit de la feina que s'ha fet i que es continua fent.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei.

0: t'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Avui és la penúltima audició del cicle Sardanes d'estiu que enguany celebra, recordem, el seu centenari. La sessió d'aquest vespre anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions de sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts de música per a cobla. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar la cobla a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles Alcaide, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de grans autors com Enric Ortí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Segarra.
4: Aquest dissabte, dia 29, ens trobem tots plegats a Lloret de Mar a les 10 de la nit per sentir una audició de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol. I quan recuperem sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Saderra o el mestre Viader.
3: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove és aquesta nit a les 10 a la plaça de la Vila.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Aldafulla. Aquest cap de setmana es faran les últimes sortides guiades d'esnorkel de l'estiu a Lloret de Mar, una activitat que permet descobrir la biodiversitat del litoral lloretenc amb l'acompanyament de guies especialitzats de Xatrac, la Casa del Mar. Les sortides tenen un vessant divulgatiu i busquen que els participants coneguin de prop el medi marí i els organismes que hi viuen. Ho explica Jaume Pujades, coordinador d'activitats de Xatrac.
3: Ens interessa molt que la gent conegui i aprengui coses d'aquest entorn, que és el nostre, el del mar Mediterrani, específicament aquí a Punta Garbí, i amb la idea de que si no coneixem el que ens envolta és molt complicat que ho puguem estimar i que, per tant, ho puguem protegir. Per tant, una mica com enfoquem els snorkels és això, guiat en el sentit d'explicar el que anem veient, el que anem trobant, perquè la gent, més enllà de l'experiència, s'hi pugui endur una mica de coneixement cap a casa.
2: Les sortides es fan amb dos monitors a l'aigua, un dels quals actua com a guia i l'altre dona suport al grup per garantir que l'activitat es desenvolupi amb seguretat. Aquest estiu, a més, Xatrac ha repetit la proposta d'esnorkel nocturn, que ja es va estrenar la temporada passada i que ha comptat amb participants cada divendres. Jaume Pujada se'n fa una valoració positiva.
3: I, com sempre, la veritat, aquest any hem repetit l'esnorkel nocturn, que va ser una de les apostes de la temporada passada, i cada divendres hem tingut gent. I llavors, el cap de setmana, el dissabte i diumenge, fem snorkels diurns, diguéssim, més pensats per famílies, que també. Hi ha dies que potser tenim 4 o 10. Depèn del moment de la temporada, doncs s'omplen més o menys.
2: Per tots aquells que us interessin aquest tipus d'activitats, heu de saber que les últimes sessions de snorkel es faran aquest dissabte i diumenge.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Took the long road across the ocean.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic-tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: En aquest instant són 6 els minuts per damunt de les 21 hores. L'actualitat musical. Joel Corre i Anna Boleia. Don't go breaking my heart.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Continuem amb les bones vibracions musicals en aquesta nit de dissabte 29 d'agost. Jason Body.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Exclusiva, ens acaba d'arribar també el nou single de Delta Goddream, això és Warrior.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Escoltem la música de YouTube. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: les vibracions musicals de càrrec de la formació de Cat's Eye Animal.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: L'actualitat Sony Fodera en Becky Hill, Say Something.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Flor Rier, Malibu, Falling Over the Edge.

doncs, l'actualitat musical en aquesta nit de dissabte, dia 29 d'agost d'aquest 2026. Peggy Go and Ida Star, Woman.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Elit Due, Salt and Life.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box.
1: Alan Warren, Rescue.
0: A nova Ràdio Lloret.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Jonah Baker, Roads.

que en aquests instants hem arribat a 3:15 en aquesta nit de dissabte, dia 29 d'agost d'aquest 2026, i ho hem fet amb la millor manera. És Karol G amb Bruno Mars, Still.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Sasha Alex Sloan, Empty.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Nou single per Ellie Goulding, Rubbers.

0: Nova proposta musical de Carly Rae Jepsen, Motivation. Tota l'actualitat a través de la 90.2.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Re més de la meva part, un total ple. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. La propera setmana més. Ara us deixo amb la música de Madonna, Danceteria. Danceteria.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.